0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escuto, la libertat e sus la Talbero e la Talbero e sur Radio Albicès 95.4 e 104.2 radioalbicès.com.

Bonsoir a totes et à toutes. Sèz amb lo Centre Cultural Occità d'Albitzès, sus Radio Albitzès, en partenariat amb RCF Pays Tornés. Duei Chouaki Francesa, Nicolo, Renat et Silabert que meni l'émission. Entemenant la chajou 2026-2027, e vau començar per vos presentar les nouvelles activitats del Centre Cultural Occità d'Albitzès. La mazzo parte de Stalies autunnat reprene, dempuei la semana passada, e n'hi ha de nouvelles. Gérard Queirou vos offrix una escagença nouvelle d'aprene ou d'apringudi l'Occità. Lo dimarts, a 19h a Mietzas, al CCOA, vos prepausa un tolier que se dix de la lengua a la buca, per escutar, parlar e aprene l'Occità a l'entour d'un operatiu portozat. Per pessoes, lo tolier Teatre Pessoes, que és un teatre d'improvisació en Occità, se met en plaça a la d'entrada de les escoles aquí. És animat per l'artista Sant Lluís Curtial un divendres 2 après l'escola. Qui com mai de novell, també. Un partenariat amb l'UPT, l'Universitat per Totes de Detar, ha permès de mettre en plaça un curs d'Occità que se devonarà a l'Universitat Champollion d'Albi. És assegurat per Leo Cross Humbert, professor certificat occità espanyol e corgat de curses a l'Universitat Toulouse Sant Saurès. Aquel curs començarà el dimecres 30 de setembre a l'Universitat Champollion, plaça de Verdú, bastiment Sant Saurès. Dos horaris són possibles, de 2 a 7h a 2 a 8h a Mietzas o de 2 a 9h a 20h a Mietzas. E ara, qualques informacions sur les animacions de setembre al CCOA. El dissabte 2 a 9 de setembre, a 15h, plaça del Bigà, a Albi, menarai una passezzada que se dix l'Occità dins les carrières d'Albi, per descobrir l'oc que heu guardat en un Occità. El nombre de plaça és limitat, se cal fa escriure al CCOA. Puei, a 2 a 7h, al CCOA, que este cop, al 28 de la carriera Rocaguda, l'utolier de cant del CCOA ballerà un recital que se dix Cants Occitàs de Nice a Bordeu. Tot són el dissabte 2 a 9 de setembre, a 2 a 8h, mais a Pues Laurens, aquest cop, Silvia Cauconàs, Nicola Lepotier e Ramon Sinuliac, del CCOA, farau una conferència titulada Marianne Occitana. Marianne Occitana, que venguda un símbol de la República Francesa e que nascuda a Pues Laurens. Lo dimince 20 de setembre, a 2 a 8h, rendez-vous a l'Hostal de la Comuna d'Albi per una passezzada contada a l'entour del Conte del Drac. És un conte tirat del llibre Contes e racontes del Coronel, escrit pel Coronel Teixier e editat pel CCOA. Aquella passezzada contada és organitzada per la Vila d'Albi amb la contaire Lucia Calàs e Bernat Lescalier del CCOA. Alors, per avoir mai d'informacions sur les tolièges et sur les animacions, podeu contactar l'UCCOA al telèfon 05 63 46 21 43, torni a dire, 05 63 46 21 43, ou per mail contact@ccoa.com.

contact@cca.info. contact@cca.info. E ara calque novèlas del Talier Radio. Aquesta annada an continuat de vos far descobrir de contes, racontes e novèlas d'un copero o d'ar, din l'emissiu Un quoi parlero. E duei, justament, tornant a reprene lo libre de Christian Mathieu, Medici al campestre, un l'avien deixat al medicin. L'autre emissiu del CCOA, d'aixi de no quan mai, menada per Bruno Boyer, continuerà ela de vos pochezzar din la cultura e la musica occitana. E la cantaire Rosalina Curtial serà la premiere invitada. Justament, l'han escutat abans de tornar a reprene l'ul racontes de Christian Mathieu, nos conto l'uno Birulairo.

0: fa dansar, per me fa la luli la lulero, per me fa dansar.
1: Stai ascoltando Radio Albigès 95.4 104.2 www.radioalbigès.com.

Hai lo progrès, onda diafònica, lo progrès per l'Antàrtica, lo progrès, lo nucleari, lo progrès, que bella mecanica. Es pa punya, punya, massa, punya, per ni revia, que